0: slips out a slide.
1: Hola, sóc la Sabina de Barcelona i estic a Badixel. Escolteu Fryer Radio Salts Camagut.